ja els hi era a vida. Bé, d'aquí la Rosana, pues, perquè no queríem ser a música. I de vella m'engusta que quan tomàs de nou. Ja te veus a innovar. Ai, madre mia, que s'ha de molt. No s'ho podia innovar, eh?

Ja els hi era a vida. Bé, d'aquella rosana, pues, perquè no podíem ser a música. I de vella m'encosta per quan tomàs de nou. Ja t'ho vam ser innovar. Ai, madre mia, que s'ha mort aquí. No s'ho podia innovar, eh?